Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la matinada. Onades de música.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la matinada. Onades de música. A Nova Ràdio Lloret.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.

0: Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. Dues hores de la cultura musical catalana. La divulgació dels principals esdeveniments, els homenatges i celebracions. L'ambient sardanista. Els diumenges a les 8 del matí, Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. El programa sardanista de Nova Ràdio Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
2: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. Dues hores de la cultura musical catalana. La divulgació dels principals esdeveniments, els homenatges i celebracions. L'ambient sardanista. Els diumenges a les 8 del matí, Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. El programa sardanista de Nova Ràdio Lloret.

0: Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bugar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí. Els matins del cap de setmana, sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. Dues hores de la cultura musical catalana. Amb Jordi Roques.
2: Bon dia, amics sardanistes. Ben trobats a l'antena de Nova Ràdio Lloret, a la primera hora de sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. Avui tenim per començar informar-vos de dos aplecs importants. El de l'Escala, les comarques gironines, i el de Calella de la Costa, també anomenat l'aplec pairal, el Maresme. Tot i que un el tenim a prop, el Maresme, ens centrarem amb el de l'Escala i farem una visita musical per aquesta vila empordanesa d'una gran activitat sardanista. Comencem amb música escalenca, amb la sardana de l'Escala, el seu aplec, del mestre Albert Prat, per la Cobla Sant Jordi.

Cobla Sant Jordi ens ha ofert de l'Escala el seu plec sardana del mestre Albert Prat. L'Escala serà el seu 51è aplec. I a Calella de la Costa serà el seu 98è aplec, a punt del centenari, el més veterà de tot el país. Per això l'anomenen l'aplec pairal. Calella té, podríem dir, una sardana himne, que cada any sona en el seu aplec de conjunt a la tarda. Recorda Calella, del mestre Vicenç Bou. Escoltem-la per la Cobla Capital de la Sardana.

La Cobla Capital de la Sardana ens ha interpretat Record de Calella del mestre Vicenç Bou. Tenim una notícia del món sardanista. Aquesta setmana s'ha sabut la concessió per part de l'Ajuntament de la Ciutat Comtal a la mestra Montserrat Pujolà de la Medalla d'Honor de Barcelona per la seva trajectòria dins el món de la sardana, que s'afegirà a la distinció Guifré i a la Creu de Sant Jordi que ja posseeix. Felicitem a la Montserrat i ho fem com no pot ser d'altra manera, amb la seva música. Serà la seva sardana a l'aplec del vespre, que podem escoltar per la Cobla Juvenívola de Sabadell.

amb la juvenívola de Sabadell. Hem escoltat l'aplec del vespre de la mestra Montserrat Pujolà, tot felicitant-la per aquest guardó nou rebut. Seguim amb el nostre visita musical al poble de l'Escala, començant amb la sardana que els va dedicar el mestre Jaume Vilà, de títol L'Escala, i que escoltem per la principal de la Bisbal.

Hem escoltat l'Escala, sardana del mestre Jaume Vila per la principal de la Bisbal. I una altra sardana escalenca que serà cant a l'Escala del mestre escalenc Lluís Albert, element més actiu dins el món sardanístic de la vila. Parlarem una mica més endavant. L'interpreta la cobla principal de la Bisbal.

La cobla principal de la Bisbal ens ha interpretat Cant a l'Escala del mestre Lluís Albert. I el mestre Francesc Marrós de Caldes també hi va dir la seva musicalment, vers un col·lectiu famós escalenc, en la seva sardana Els pescadors de l'Escala, que podem escoltar de la mà de la cobla Marina.

Per la Cobla Marina hem escoltat els pescadors de l'Escala, sardana del mestre Francesc Marrós. Fem una ullada a alguns compositors escalencs. Comencem per el compositor escalenc més destacat de tots, el mestre Lluís Albert. Musicòleg, compositor, molt actiu, nebot de l'escriptora Catalina Albert. Com a instrumentista va formar part de la Cobla Principal de Barcelonina i la Cobla Foment de la Sardana amb la tenora i el tible. Més tard va dirigir l'Orquestra de Cambra de Girona. L'any 1949 fundà l'Esbart Escalenc de Dansaires, encara actiu avui en dia, i va fer mil coses més, no solament a l'Escala, sinó per la sardana a tot el país. Ell li va ser encarregat de la sardana del pobillatge escalenc que titulà l'Escala Ciutat Pobilla, que podem escoltar de la mà de la Cobla Ciutat de Girona.

La Cobla Ciutat de Girona ens heu interpretat l'escala Ciutat Pubilla del mestre Lluís Albert. Un altre compositor escalenc és el mestre Joaquim Ostenc, instrumentista de flabiol, membre fundador de la Principal de Banyoles en la seva segona època del 1983. Va ser el president de l'agrupació sardinista Avi Xeixo de l'escala durant molts anys. Ell ens proposa un bon menú escalenc amb la seva sardana a l'escala, anxoves i sardanes. Escoltem-la per la Cobla Ciutat de Girona.

del mestre Joaquim Ostenc i per la Cobla Ciutat de Girona hem escoltat a l'escala anxoves i sardanes. També compositor escalenc va ser el mestre Pere Mercader, instrumentista tible i tenora. Com a compositor, el seu catàleg és extens. S'hi compatibilitzen més de 400 sardanes amb un marcat segell popular que ha mantingut el predomini de la inspiració per damunt de la tècnica i que ha merescut l'acceptació del sempre del públic sardanista encara avui en dia. L'any 1913 va ser un dels fundadors de la Cobla Salvatana. Per això el trobem amb un peu a l'escala, al seu poble natiu, i un peu al Caçà, amb la cara, pel fet de ser un dels membres fundadors i actiu la ment de la Salvatana. D'ell escoltarem per la principal de la Bisbal, la Festa de l'Escala.

Hem escoltat per la principal de la Bisbal la festa de l'Escala del mestre Pere Mercader. I no hi podia faltar el seu compositor més famós de l'Escala, el mestre Josep Vicenç, l'avi Xaixo. És un altre dels excepcionals compositors populars als quals la sardana deu una gran part de la seva expansió i arrelament, perquè sense autors com ell, amb sardanes engrescadores, dolces i amb un regust de la terra, difícilment la nostra dansa hauria arribat a ser com és la dansa del nostre poble. Barber d'ofici, però músic de vocació, des de molt petit mostrà un entusiasme excepcional per les sardanes. Als 15 anys va escriure la seva primera sardana, la Filosa, i en seguirien fins a 500 més. D'ell escoltarem Cançons que tornen, que anirà a càrrec de la cobla Ciutat de Girona.

0: La Cobla Ciutat de Girona ens ha interpretat Cançons que tornen, sardana del mestre Josep Vicenç, la Vixeixo.
1: Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. La Costa Brava Sud, sardanista.
0: Fem la nostra cartellera de proximitat. A l'Escala, 51 a plec, tot el dia amb les Cobles Ciutat de Girona, Rossinyolets i Bisbal Jove. A Calella de les Costa, 98è a plec amb les Cobles Principal de la Bisbal, Montgrins, Marinada i Principal de la Llobregat. A Blanes, a 7:45, audició amb la Cobla del Col·legi Santa Maria, al Passeig. A Riu de Llots, a les 5 de la tarda, a plec de la Font del Mas Vilà, sardanes amb la Cobla Foment del Montgrí. I també el divendres dia 12, a Riu de Llots, sardanes a la Fresca, a 9:45, amb la Cobla Contemporània. Per dissabte 13, a Calella de la Costa, sardanes de Festa Major, a 12:45, amb la Cobla Els Mugrins. Fins aquí el que veiem prop de les nostres contrades per aquesta setmana. Posem-hi música en aquesta cartellera. Serà amb una sardana escalenca del mestre Lluís Albert, a plec vora la mar. L'aplec de l'Escala durant anys es va fer tocant al mar, al Passeig, davant mateix de la casa on vivia el mestre Lluís Albert, d'aquí que li inspirés aquesta sardana. Ara el fan a l'interior del casc de l'Escala, a la plaça de Catalunya. L'escoltem de la mà de la Cobla Ciutat de Girona.

La Cobla Ciutat de Girona ens ha interpretat a plec Vora la mar, sardana del mestre Lluís Albert. Un repicó per acabar, amb una sardana calellenca, Calella, capital de la sardana, del mestre Jordi Feliu, per la Cobla, capital de la sardana.

Hem pogut escoltar Calella, capital de la Sardana, del mestre Jordi Feliu, per la cobla capital de la Sardana. Jordi Feliu és oriünd de Calella. Fins aquí la primera hora de sardanes a Lloret, Blanes i Tossa, aquí, a l'antena de Nova Ràdio Lloret. Us esperem el proper diumenge, a la mateixa hora, amb més sardanes. I també, com sempre, a la carta hi trobareu els nostres programes sempre que vulgueu. Bon diumenge i bona setmana a tothom.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 12 de juny, Helena Gadel, i el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps de Clotilde. Música que es viu.
1: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar en bici i sortir en barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
3: Cocodril Club. 28 anys en antena.
2: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
3: El programa Revival de l'Albert Malla.
4: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.
3: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí. Esteu escoltant Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. La selecció de sardanes de Josep Tibau.
5: Bon dia, sardanistes. Segona hora del programa. Un diumenge més amb tots vosaltres i sota la direcció i guió de Josep Tibau. Avui se celebra l'Aplec de l'Escala i creiem que és un bon dia per visitar aquesta bonica població i per això hem escollit Cant a l'Escala del mestre Lluís Albert per començar aquesta segona hora. Una sardana que es va estrenar el 1976 en versió de cobla i que l'any 1998 es va enregistrar la versió coral en compacte per la Coral Polifònica de Blanes, dirigida per Joan Casas, a qui felicitem cordialment per el Premi d'Honor que li ha atorgat la Federació de Cors de Claver. Escoltem ara mateix Cant a l'Escala, del mestre Lluís Albert.

La Coral Polifònica de Blanes ha interpretat Cant a l'Escala, del mestre Lluís Albert. Pepita Llunell i Sanahuja és de Barcelona, compositora, cantant i actriu, iniciada en la companyia d'Adolf Marsillach. Esposa del també desaparegut compositor Fèlix Martínez Comín, va cursar estudis de declamació a l'Institut de Teatre i de Música al Conservatori del Liceu i a l'Escola Municipal de Música. La majoria de les seves sardanes han estat premiades o bé reconegudes. Avui us hem preparat la que porta per títol Tardes de juny, que ens interpreta la cobla Sant Jordi.

Hem escoltat Tardes de juny de la mestra Pepita Llunell amb la cobla Sant Jordi. Tornem a l'Escala, que s'ha convertit en els darrers anys en una de les poblacions amb més activitat sardanista de tota la província i, tal i com us dèiem al començament, és molt agradable poder visitar aquesta bonica vila i aprofitar per poder ballar o escoltar sardanes i fer un bon àpat en un dels seus nombrosos restaurants. També a qui li agradi pot comprar unes anxoves d'allò més bones. El músic i compositor Joaquim Hostenc va unir dos dels símbols més populars del municipi, anxoves i sardanes. Ho va fer a la sardana L'Escala, anxoves i sardanes, que escoltem en versió de la cobla Ciutat de Girona.

Hem escoltat a l'escala Anxoves i Sardanes del mestre Joaquim Ustenc amb la cobla Ciutat de Girona. Més enllà de reconeixements i mostres d'afecte sinceres per divulgar la valuosa obra musical del seu pare, Josep Maria Tarrides, la seva filla, Blanca, és sòcia del Centre Català de Madrid des de fa 45 anys. Quan l'any 2002 es va editar un compacte per commemorar els 50 anys de sardanes a Madrid, el mestre Josep Cassú, autor de sardanes d'exquisida delicadesa i solvent harmonització, va escriure Com la neu, Blanca, evidentment dedicada a la Blanca Tarrides. La versió que escoltem és de la cobla principal de la Bisbal.

Hem escoltat Com la neu blanca, del mestre Josep Cassú, amb la cobla principal de la Bisbal. Marc Timón, artista polifacètic, periodista, escriptor, pianista i intèrpret de tible, a més de compositor de sardanes i de bandes sonores, en la faceta de compositor ha estat premiat moltíssimes vegades en diferents concursos i certàmens. Avui, del mestre Marc Timón, passem a escoltar l'Èric i l'Alba de Castellfollit. Ho fem amb la cobla Sant Jordi.

0: Hem escoltat l'Èric i l'Alba de Castellfollit, una sardana de la mestra Marti Mon amb la cobla Sant Jordi.
1: Escoltes sardanes a Lloret, Blanes i Tossa.
0: Arriba l'espai que dediquem en aquesta segona hora del programa a les dones compositores. Avui parlem de la Natàlia Solà Salvà, nascuda a la ciutat de Mallorca el 4 de setembre de 1934, va iniciar els estudis musicals a la ciutat de Mallorca amb Jaume Roig i va continuar a València i Barcelona. Resideix a Andorra la Vella, on va fundar la primera escola musical del país i en va ser professora i director fins al 2006. Aquesta va ser fundada com a filial del Conservatori del Liceu de Barcelona. Entre les seves composicions destaquen cançons, himnes, una missa dedicada a la Verge de Meritxell, música diversa i l'obra lírica El despertar de les aigües, amb lletra d'Esteve Albert. És autora d'una sola sardana, La Goja dels Estanyons, referida a aquest indret andorrà. Sardana enregistrada en directe el 8 de març de 2010 al municipi de Tiana. Doncs avui parlem amb Natàlia Solà Salvà. Molt bon dia.
2: Bon dia, senyor Altafulla.
0: Com estem per aquests aires d'Andorra?
2: Pues, aquest any s'està portant molt bé a Andorra. Hi ha neu al pas de la posa, però aquí a la capital cada dia fa sol. O sigui que molt bé.
0: Avui escoltarem una sardana seva, La Goja dels Estanyons, però abans volem preguntar-li què fa una dona de Mallorca a Andorra.
2: Ui, això són canvis que et dona la vida. Em vaig casar i vaig quedar a viure aquí a Andorra.
0: Ah,
2: senzillament que... això. Jo vinc a Mallorca, lògicament, i després cap als, no sé, ara cap als 22 anys o així. Doncs sí, vaig casar, vaig venir aquí i vaig fundar la primera escola de música d'Andorra. En aquells anys, i d'això ja estic parlant, de 70 anys enrere.
0: Déu-n'hi-do. Va ser el 1992 que va fer aquesta sardana, La Goja dels Estanyons?
2: Sí, jo crec que sí. I ara no recordo la data, la veritat, us vaig dir, perquè això forma part d'un disc que, mira, que si t'interessa i me diràs on i te l'enviaré, eh? Tinc un disc on hi ha l'obra que es diu El despertar de les aigües, i clar, cada, vull dir, representa que cada fada de cada riu es desperta i canta. I entre elles, pues, hi ha la Goja dels Estanyons, la Goja del Valira, cada riu d'Andorra, no? Per l'Orquestra Sinfònica la va dirigir el senyor Albert Agudo en aquells temps, i l'Orquestra Sinfònica del Vallès.
0: Tenim entès que és l'única sardana que vostè ha fet.
2: Sí, com a sardana, sí.
0: Com va ser que la va fer? Com li va sorgir la inspiració? O com va anar tot?
2: Vam fer una dansa per cada goja del país, d'Andorra. Pues unes tindran un ritme, unes tenen un altre ritme, unes altres semblant una habanera, unes altres més clàssiques. I, pues mira, en aquest moment se'm va ocórrer fer el ritme de sardana. I perquè la que vostè té, jo crec que és no deu ser del disc, no és per l'Orquestra Simfònica, veritat?
0: Clar, nosaltres la tenim enregistrada en directe el 8 de març a Tiana, del 2010, imagini's.
2: Ah, aleshores és per coble, sí. La transcripció per coble, sí. Jo he composat molta música, molta. Últimament vaig composar 11 líders també d'un poeta català. Bueno, que vostè no crec, com que són diferents èpoques, deia Esteve Albert i Corp, era de Rius, era un gran literat, un gran poeta.
0: No s'ha animat a fer una altra sardana?
2: La vida té èpoques, eh? La vida té èpoques. I a mida que et fas molt gran, potser t'agafes la vida d'una altra manera, en un sentit que com si la teva... el teu treball ja s'hagués acabat, entens què vull dir?
0: Dona per finalitzada l'etapa de compositora?
2: No la donc, perquè és una cosa que cada dia et crida i dius, mira, ho faré, no ho faré, però després s'ajunten moltes coses també a la vida i de vegades no pots acabar de realitzar el desig. És així.
0: Llavors ara descansa només.
2: Bueno, no, perquè encara me venen a demanar classes. Encara me venen a demanar classes, sí.
0: I vostè no sap dir que no?
2: No sé dir que no, perquè jo disfruto també, eh? No dic que sí per compassió, ho dic perquè em faig un bé a mi mateixa.
0: Ben fet. Doncs, sí. Natàlia, li agraïm molt aquesta trucada telefònica, li agraïm molt haver pogut parlar amb vostè i ens disposem a escoltar aquesta sardana.
2: Moltíssimes gràcies, eh?
0: Una abraçada a la gent d'Andorra.
2: Igualment per vosaltres.
0: Ens disposem a escoltar La goja dels Estanyons, de la mestra Natàlia Solà, amb la copla Ciutat de Girona.

Hem escoltat La goja dels estanyons, de la mestra Natàlia Solà, amb la cobla Ciutat de Girona. Roser Empalmada va rebre les primeres lliçons de música del seu pare i es va estrenar com a músic als 13 anys. Avui, de Roser Empalmada, volem escoltar Imma, que va dedicar l'any 1962 a la seva neta. Aquesta ens la interpreta la cobla Salvatana.

La Cobla Salvatana acaba d'interpretar Imma, del mestre Rosent Palmada. Tirem enrere en el temps. Honorat Vilamanyà i Serrat, nascut a Ripoll, es va deixar a Barcelona el 1965. Va ser músic i compositor, principalment de sardanes, i va rebre les seves primeres lliçons d'harmonia, contrapunt, fuga i instrumentació del seu cosí Ramon Serrat, i va estudiar piano amb Juli Pons i violí amb Eduard Toldrà. L'any 1925 va fundar a Ripoll l'Acadèmia Vilamanyà i, 3 anys més tard, la Cobla Serratins, on va exercir d'instrumentista de tenora i tible. Del mestre Vilamanyà podem escoltar Rampellada a les tres taules, que ens interpreta la cobla principal de la Bisbal.

La cobla principal de la Bisbal ha interpretat Rampellada a les tres taules, del mestre Honorat Vilanyà. Creat a començaments del segle passat al Parc

Hem escoltat el Parc de Clairefont del mestre Joaquim Soms amb la cobla Selvatana. I ara és el moment Viladasau. El príncep de la tenora va ser una de les figures més destacades de la sardana. Des de Calonge, des del Baix Empordà, va ser solista de diverses cobles, fins que va ingressar a la principal de la Bisbal. En el seu moment va ser considerat el millor instrumentista de la seva especialitat i Pau Casals el va batejar com el príncep de la tenora. Viladasau va escriure sardanes com Selva i Empordà, Mar de Tossa, Sal i Pebre, Calongina o Conqueridora, la peça de lluïment que ens interpreta ara la cobla principal de la Bisbal.

Hem escoltat Conqueridora, del mestre Ricard Viladesau, amb la cobla principal de la Bisbal. I així arribem a la fi d'aquest primer programa del mes de juny. Ens acomiadem amb La Gitana, una sardana del mestre Francesc Mas Jané, la qual ens interpreta la cobla Bisbal Jove. Amics sardanistes, bona calor i bona setmana.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
1: Notícies.
2: Bon dia, us parla Rosa Giral. La cantautora Cristina Lamar ha tornat a Lloret de Mar després de gairebé uns mesos a Colòmbia, on està promocionant el seu nou treball discogràfic, Una flor en la luna. L'artista ha visitat els estudis de la ràdio per presentar el seu nou treball de 6 cançons publicat el passat mes de maig a les plataformes digitals. A l'entrevista, Lamar ha explicat que el nou disc gira entorn de l'amor en totes les seves formes, des de l'amor romàntic fins als vincles familiars i d'amistat. El títol fa referència a aquells amors que semblen impossibles.
3: Acabo de trobar un disc que es diu Una flor en la luna. És un disc que parla de quan algú és molt bonic, quan un amor és molt maco i un pensa que és impossible que aquest amor sigui per un, no? Tan impossible com que una flor creixi a la lluna. I la cançó que acabo de cantar es diu Junto a ti, forma part del disc i pues, diu això, no? Com Junto a ti, junto al mar, toda una vida.
2: Una de les cançons és Junto a ti, escrita a Lloret de Mar, inspirada en els llaços personals i emocionals que uneixen les persones amb els seus éssers estimats. La cantautora ha explicat que la peça també està vinculada al paisatge i a les emocions que li desperta la seva terra. El treball representa una evolució musical per a l'artista. Després d'un primer disc marcat per al piano, la Mar incorpora ara un instrument de guitarra que són 4 cordes i que està molt present a les músiques populars de Colòmbia. Les 6 cançons van ser enregistrades en directe. Malgrat la seva intensa activitat a Llatinoamèrica, l'artista va deixar clar que manté la seva estreta vinculació amb Lloret. De fet, assegura que tornar aquí a casa és una necessitat emocional i també una font d'inspiració.
3: Perquè ens han vengut un amor i realment l'amor està aquí passant en aquesta entrevista o quan surts al carrer i veus a tots els veïns o, pues, òbviament, quan tens la sort de poder estar, no sé, a la terrassa o a un banc davant de mar, o on sigui, però amb aquella persona que et dona vida. Llavors sí, sempre tornaré i òbviament, i jo parlo molt de casa, vull dir, jo crec que tot Latinoamèrica coneix Lloret, perquè sóc molt pesada parlant de la màgia que tenim aquí.
2: Durant la conversa, la Mar també explica que cada vegada que torna a Lloret necessita retrobar-se amb la família, passejar per el poble i sobretot reconnectar amb el mar. Navegar per el litoral lloretenc i recórrer els camins de ronda són algunes de les activitats que considera imprescindibles quan és a casa. L'artista té previst quedar-se a Catalunya en els propers mesos oferint actuacions a diferents punts del territori abans de reprendre la seva activitat internacional. L'agenda inclou noves actuacions a Mèxic i al Brasil, on continuarà presentant les cançons del seu segon treball. A més, alguns dels videoclips que acompanyen Una flor en la luna han estat enregistrats a la Costa Brava, inclòs Lloret de Mar.
0: Més info a novaradiolloret.cat.
4: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
5: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
4: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
6: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla. Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Rosa Giral. El Club de Rem Pescadors obre les portes de la seva entitat a tothom que vulgui conèixer de primera mà una tradició tan lloretenca com és la pràctica del rem. Serà aquest diumenge al matí a Sa Caleta. Hi pot participar tothom, els assistents podran sortir a l'aigua i provar el rem i l'ergòmetre. Escoltem un dels membres de l'entitat, David Abril.
4: Aquest diumenge, de 10 a 1 a Sa Caleta, fem unes portes obertes per qualsevol persona que tingui curiositat per aquesta tradició lloretenca, que ho vingui a provar sense cap compromís, podrem sortir l'aigua, podrem provar els ergòmetres i qui vulgui venir es vulgui quedar encantats, qui vulgui provar que ho provi.
3: La jornada de portes obertes del Club de Rem Pescadors és aquest diumenge de 10 a 1 a Sa Caleta.
2: Altres notícies.
3: Canviem de qüestió, el Teatre de Lloret de Mar acollirà aquest diumenge la representació de la fàbrica de xocolata, un espectacle en llengua russa que impulsa l'associació teatral Casa Amiga. La proposta reunirà a l'escenari un total de 14 alumnes procedents de Lloret de Mar i Castell d'Aro que durant els darrers mesos han preparat conjuntament aquesta producció inspirada en el popular univers de Willy Wonka en el marc del projecte de final de curs. Donem pas a la Nelly de l'associació Casa Amiga.
5: És un espectacle com de presentació del final de curs, perquè fem classes amb els nens en rus. Tenim dos grups. Bueno, aquests són grups més grans entre nens i adolescents que han més número de nens són de entre 11 i 16 anys, vale? I per això fem aquest espectacle de fàbrica de xocolata. Fem assajos a Lloret i també a Castell d'Aro, perquè són dos grups de diferents pobles, i fem un espectacle junts, vale? Els juntem. També participen nens més petits que fan paper d'umpa-lumpes, saps que són aquests personatges de la fàbrica, que són de 8 anys, entre 7, 8 i 9 anys, els nens més petits. I en total són 14 nens participants que fan, que actuen a l'escenari.
3: Segons l'associació Casa Amiga, l'equip ha creat una adaptació pròpia amb noves trames, personatges inèdits i un to marcadament d'humor i musical.
5: Nosaltres ho hem fet com una nova versió, una mica de novetats, vale? Hem afegit personatges, hem afegit escenes i coses que no existeixen i que no havien abans, vale? I pues, res, és bastant còmica. Aquesta història també és una mica musical perquè fan algo de coreografies, vale? Fan bromes i en total la història parla de que no hem d'oblidar que el més important a la nostra vida no és el que tens, tipo la fàbrica, màquines, bueno, i totes les coses, sinó la gent que participa, que t'ajuda per complir les teves somnis, no? I la família que t'apoya en tot.
3: L'obra La fàbrica de xocolata tindrà lloc en el Teatre de Lloret aquest diumenge a les 6 de la tarda. L'accés és gratuït.
6: Més info a novaradiolloret.cat.
7: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 12 de juny, Helena Gadel, i el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps de Clotilde. Música que es viu.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla. Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Rosa Giral. L'actor Paco Moreno de Lloret de Mar participa en dos anuncis internacionals, un de la Coca-Cola ambientat en el món del futbol, on hi apareix Mourinho, i un altre on comparteix escena amb la model Cindy Crawford, en aquest cas per promocionar maquillatge. Els dos anuncis s'han publicat aquesta setmana a les xarxes socials. Ens en parla Paco Moreno.
4: Doncs els dos anuncis han estat rodats a Catalunya, concretament el de Coca-Cola a Sitges. També vaig coincidir amb companys de la professió, que ens trobem molt al món de la publicitat. I en l'anunci, doncs, bon, com a anècdota, surt el Mourinho, que viatjarà a entrenador del Real Madrid. Va ser un rodatge molt, molt, molt divertit. En general, tots els rodatges solen ser molt divertits, molt llargs, però molt divertit. I l'altre anunci que també ha sortit ara aquesta setmana és amb la Cindy Crawford, que és una de les models més internacionals del món i que torna per aquesta marca de cosmètica pels ulls. De fet, l'anunci es basa que la Cindy Crawford baixa d'un taxi de Nova York i molta gent se la va creuant pel carrer i queda sorpresa amb uns ulls especials o cavadats.
3: A l'anunci de la Coca-Cola, la intervenció de Paco Moreno es va rodar el passat mes de desembre a Sitges en una producció de base internacional que es podrà veure durant 3 mesos. L'altre anunci està ambientat a Nova York, però es va rodar a Barcelona amb Cindy Crawford. L'actor lloretenc explica quins personatges interpreta als spots.
4: A l'anunci de Coca-Cola sóc un personatge que està en un bar d'esports veient pot ser la final o un partit important del Mundial, i el meu equip marca un gol i tots ens emocionem. I en l'anunci de la Cindy Crawford sóc un habitant de Nova York que estava al carrer amb el New York Post, amb el diari, i en el seu dia a dia es troba amb la Cindy Crawford i es queda molt sorprès de veure la gran supermodel que amb 60 anys és guapíssima.
3: La campanya No Better Feeling forma part de l'estratègia de comunicació de Coca-Cola de cara al Mundial de Futbol d'aquest 2026, un dels esdeveniments esportius més seguits arreu del món.
5: Més info a novaradiolloret.cat.

0: Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla. Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Rosa Giral. Els restaurants de Lloret de Mar tenen greus dificultats per trobar treballadors, una problemàtica que s'agreuja amb l'arribada de la temporada turística. El president del Gremi de Bars, Restaurants i Cafeteries, Marc Linares, assegura que la manca de personal és un problema estructural a la destinació.
4: Falta personal, vull dir, és una frase doncs, que entre tots els hostalers doncs, ens la repetim, i és una realitat, és una cosa que va en augment, és a dir, cada any està pitjor. És un problema que tenim, és una realitat, ja no només a Lloret de Mar, i el que intentem doncs, és que d'alguna manera doncs, parar el cop i buscar solucions que almenys ajudin doncs, a fer més atractiva l'hostaleria. No?
3: Segons Linares, costa especialment trobar professionals qualificats amb experiència, coneixement d'idiomes i capacitat per treballar de cara al públic. Aquesta situació dificulta completar les plantilles i obliga molts negocis a mantenir processos de selecció oberts de manera continuada per cobrir vacants que sovint queden desertes.
4: Falten cambrers, cambrers de sala, falten cuiners, ajudants de cuina, rentaplats, caps de sala, personal de neteja, no hi ha res. Costa trobar professionals amb experiència, amb idiomes, doncs encara és més difícil, en una situació com Lloret de Mar, que es necessita, amb capacitat de treballar de cara al públic. Ja no és un tema de quantitat, sinó ja és un tema de perfils més formats, no? amb més qualitat.
3: Per fer front a aquesta situació, les empreses estan apostant per millorar salaris i altres condicions laborals.
4: Millorar condicions laborals, invertir en formació, doncs, treballar també conjuntament, que ja ho fem amb l'Escola d'Hostaleria d'aquí de Lloret de Mar, ajudant doncs, a becar alumnes perquè es puguin formar més enllà de Lloret de Mar, captar nou talent. Està doncs, molt pendent, ja no només geogràficament de Lloret de Mar, sinó també de Barcelona, buscar allotjament per poder doncs, captar talent de fora.
3: Malgrat aquestes dificultats, el sector afronta l'estiu amb optimisme moderat. Linares destaca que els primers mesos de l'any han estat positius pel que fa a l'afluència de visitants, tot i que admet que existeix una certa incertesa derivada dels conflictes internacionals i de l'encariment dels carburants. Des del Gremi de Restaurants confien en atreure clients a l'estiu i que les reserves d'última hora contribueixin a mantenir una bona temporada turística a Lloret.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
6: Carmona e Hijos. Exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
5: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
7: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla. Nova Ràdio Lloret. Són les 2 de la tarda.
2: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla. Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
2: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Manya. Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
2: Escoltes la fórmula musical
3: de la ràdio.

Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Escoltes la fórmula musical amb les cançons que més coneixes. Que més coneixes. Red light, green light. Everybody take a shot. Red light, green light. Give me everything you got. Red light. Mr. 305. Flow rider and lunch money. Three Miami boys, you know what time it is.

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla. Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
2: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment. Escoltes la fórmula musical

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla. Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
2: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Escoltes la fórmula musical amb les cançons que més coneixes.

deixa volar la teva imaginació. Ah, però si fos possible aquesta circumstància, sabem que molts oients d'aquest programa ens escolten en parella, doncs pots ballar el lent preferit, escoltant la ràdio. Nosaltres som d'una generació que estàvem esperant els lents perquè era una manera, sobretot per als més tímids, de començar una conversa, una excusa per conèixer aquella persona, oi? I els DJs ho sabien i per això a les sessions de ball es posaven diverses tandes de lents. I a les festes particulars estàvem desitjant que arribessin d'hora. Digue-m'ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. És fantàstic que estiguis escoltant ara mateix qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM i algunes d'elles també en simultani per la tele, per el canal de ràdio de la TDT. Moltes deixen a la teva disposició el programa als seus webs per escoltar-lo en diferit o per descarregar-lo. Per si no et vols perdre res, per si vols que t'acompanyem allà on vagis, els últims programes emesos els trobaràs a la plataforma iVox.com, també a YouTube, a iTunes, a Apple, entre d'altres. M'escriu en Marc Torres Piulax, que em diu: hola Albert, et felicito pel teu programa, moltes gràcies, que ens aporta records inestimables. Aporto una contribució a la nova llista dels lentorros. La pots passar a la primera hora de programa, sisplau? Doncs aquí estem. Diu: el pianista de jazz Errol Garner va compondre Misty, que podríem traduir per Boirós. És una magnífica balada que ha estat molt versionada amb lletra afegida. Look at me. Una de les millors versions, per al meu gust, la va fer un cantant que aquí va ser poc conegut, en Johnny Mathis, que m'agradaria escoltar. Per cert, la nostra Núria Feliu va fer-ne una magnífica interpretació en català. Tot és gris, és veritat. Bona memòria, Marc. Aquí està primer la de Johnny Mathis.

Misty, Boira. Gravació original de 1959 de Johnny Mathis, nascut el 1935 a Texas. Però, com molt bé ens recordava l'amic Marc Torres, que ens ha demanat aquest lent per ballar de dos en dos, la nostra Núria Feliu va fer una estupenda adaptació al català.

0: Tot és gris, tot és trist, cantava la Núria. Diuen que disfrutar amb les cançons tristes, comprovar que un altre, en aquest cas el cantant, també està fotut, ens ajuda a portar lo nostre. Coco, tu què creus, que es pot disfrutar de la tristesa? Perquè també diuen que el cervell el que busca és la comprensió. Per cert, que aquesta cançó també la va versionar Joan Manuel Serrat el 1996 en aquell àlbum d'homenatge a la nova cançó que es va dir Banda sonora d'un temps i d'un país.
1: Tot és gris, ho és el temps, ho és el meu cor tan indecis, i darrere dels vidres ho és el món.

0: Però a la nostra estimada Núria Feliu, quina cançó li hagués agradat escriure? Li preguntàvem un dia que ens la vam dur a una discoteca, i per això disculpareu el soroll de fons. Quina cançó t'hagués agradat escriure?
1: Eh? All Over the Rainbow, el Més Enllà d'On Hi Ha l'Iris, que a més la primera versió que hi va haver-hi, que es va cantar aquí a aquest país, va ser la que jo vaig gravar a l'any 72, que és allà Més Enllà d'On Hi Ha l'Iris, lluny de tot. Està considerada la millor cançó als americans. I a més, hosteritzada, perquè té el nostre. És una cançó que és una meravella.
2: Núria, has estat molt amable.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies a tu.
1: Gràcies.

0: La cançó de la pel·lícula El Mago de Oz, una famosa comèdia musical que va triomfar a Broadway, però quan van decidir portar-la al cinema, van demanar una nova cançó per adornar escenes que no sortien a l'obra teatral. I aquella cançó va ser Over the Rainbow, que va estar a punt de ser suprimida a l'hora del muntatge. Però, per sort, per Judy Garland i per als afeccionats d'arreu del món, la cançó es va quedar a la pel·lícula i també en el cor de milions d'admiradors.
1: T'acompanya l'Albert Malla.

quina cançó lenta és la teva preferida per ballar-la de dos en dos? Bueno, això que està sonant és tot un clàssic en el programa. No ha passat mai gaire temps sense que la tornéssiu a demanar. Estem escoltant en una adaptació fantàstica, instrumental, que van fer els Ventures. Però l'Alícia, des de Formentera, ens demana la versió més popular, la que Bobby Vinton va fer l'any 1972, i ja sabeu que amb el títol aquí de Sellado con un beso. Still with a kiss. Mwah.

Està cantant Bobby Binton, nascut a Pennsylvania, Estats Units, el 1935. Va fer moltes, però aquest va ser l'èxit de la seva vida.

Still with a Kiss. Sellado con un petonet. El lent preferit de l'Alícia, que ens escolta i escriu des de Formentera, per ballar amb aquella persona amb la que t'agradaria ballar aquesta cançó. A mi també m'agradaria que formessis part del grup de Facebook dels seguidors d'aquest programa. Agrega-t'hi al grup Cocodril Club. I de moment ho deixem amb la proposta que ens fa la Laura des de Guardiola de Berguedà. És A ti, de Jade Zen. Jade Zen va triomfar amb aquesta cançó i altres molt maques, aquesta concretament de 1976, però va morir molt jove, d'un infart, amb només 41 anys. No deuria estar molt estressat, però aquestes coses mai se sap. Ho dic perquè va morir estant de vacances a Tahití. Ell havia nascut a Nova York el 1938. Ens va deixar el 1980 a Papeete, a la Polinèsia Francesa. Diu la Laura que preferiria la versió en castellà perquè és la que una vegada li van dedicar per la ràdio i també va tenir l'ocasió de ballar-la amb la persona que estimava.

0: recuerda.
1: A ti, a ti. Marquifem aquest programa.
0: A lo que fuiste y lo que serás.
1: A lo que fuiste y a lo que serás. Gràcies, Laura, gràcies a tots els que ens dediqueu un temps per escriure'ns. Aquí a cocodrilclub@gmail.com.
2: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

I una cosa tan senzilla, tan antiga, però tan efectiva com dedicar una cançó per la ràdio, sempre és una bona idea. A vegades hem de tornar allò que fèiem i que vam deixar de fer, no sabem per què. A la ràdio, em refereixo a la ràdio, però també a la vida, oi? Ho dic per aquest correu que diu: bon dia, Albert, em dic Anna Rosa i m'agradaria molt dedicar una cançó als meus pares que tenen 87 i 89 anys i que t'escolten des de Tremp, Lleida. Ells són el Josep i l'Anna Maria i voldria que els hi dediquessis la cançó de Brasil per Ray Conniff. Recordo de petita com ells sempre la posaven en vinil i començaven a ballar-la junts al mig del menjador mentre nosaltres, els fills, els miràvem. Doncs per ells, que ja són molt grans, dir-los que els estimo molt amb aquesta cançó. Moltes gràcies.

0: Fantàstiques adaptacions que feien Ray Conniff d'èxits internacionals com aquest Brasil, que espero, Anna Rosa, que també avui, a l'escoltar-la per la ràdio, els teus pares, el Josep i l'Anna Maria, s'hagin posat a ballar-la al mig del menjador. Ray Conniff la va gravar el 1959 i després es va reeditar el 1963. Ray Conniff marxava a l'altra dimensió l'octubre del 2002 a una població de Califòrnia que es diu Escondido. Es va caure i es va donar un cop al cap contra un lavabo de casa seva. Havia nascut a Massachusetts el 1916 i sempre es va caracteritzar per tenir un cor acompanyant a l'orquestra que ell dirigia. On trobaràs un programa tan rar com aquest, que igual sona Ray Conniff, que Led Zeppelin, per dir algú. Ah, algú ho va dir. No descuidis el moment. Disfruta'l com si fos l'únic que tens. Ja saps que aquí tenim una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots.
1: A Lloret diuen que jo sóc de mar obert, en Xipi de platja, en Sigal de cala. La Xènia és de primavera, el John de ple estiu, l'Albert és d'anar amb bici i en Josep de sortir amb barca. La Merche de barbarejos, en Jordi d'escopinyes, la Mia de concerts, el Moja de teatre. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
2: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

Recordes el primer disc que et vas comprar? No? Doncs digue'm el primer que recordis. Estarem encantats de compartir-lo. Digue-m'ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet la Conxita Salvador Arqués des de Bellver de Cerdanya, que ens diu: un dels primers discos que recordo, sempre els he comprat amb el meu marit, va ser Elton John concert a Austràlia. Elton és el meu cantant preferit. A casa teníem una discografia molt extensa, estrangers i catalans. Bé, gràcies Albert per la feina que fas. Sóc una nostàlgica i amant de la música. Qualsevol. Bé, la salsa m'avorreix. Canto fins i tot en un grup de gospel. Molt bé. Doncs endavant i felicitats, Conxita Salvador, que és de Bellver de Cerdanya. Doncs, malauradament, aquest concert d'Elton John a Austràlia, bé, el segon, perquè n'havia fet un 2 anys abans, però no s'havia publicat en disc, ell no estava bé de veu. I, bueno, i així va quedar gravat. Una llàstima, perquè els que treballem amb la veu sabem que malament ho passem quan hem de fer una feina, una locució, en el meu cas, per exemple, d'un doblatge o d'un programa de ràdio, i no estàs bé de veu. Pateixes molt, perquè a més no és fàcil que escollin la teva veu per fer un treball, i quan no estàs bé de veu i ho has de fer aquell dia perquè no poden esperar i tal, o els enzillament has de dir truqueu a un altre company perquè jo avui no estic per això. Però és clar, jo no em puc comparar a una gira que estava fent Elton John amb una situació crítica de veu durant la seva famosa gira per Austràlia al novembre i desembre de 1986, coneguda com a Tour de Force. Encara que els concerts van ser magistrals, la seva veu estava notablement desgastada, rasposa i amb dificultats per assolir notes altes a causa d'uns nòduls o pòlips que tenia a les seves cordes vocals, producte de l'excés de treball i també de l'abús de substàncies. Aquí els detalls clau d'aquell moment, forçant-lo a cantar en un to més greu. Tot i això, es diu que la seva interpretació va tenir una intensitat emocional encara més gran. Ell va decidir continuar. Poc després de finalitzar la gira australiana, es va sotmetre a una cirurgia de gola a principis de gener del 87 per extirpar els nòduls. Tenia por de no tornar a cantar mai més, per la qual cosa va dedicar cada nota d'aquests últims concerts amb l'orquestra amb un lliurament total. Malgrat els seus problemes vocals, l'àlbum i el concert documentat Live in Australia with the Melbourne Symphony Orchestra està considerat un dels millors moments de la seva carrera.

0: Elton John en directe a Austràlia el 1986, el primer disc que es va comprar la Conxita Salvador Arqués de Bellver de Cerdanya.
1: Can I just say no to your kind request?
0: Però ara ja estem projectant a la nostra pantalla gegant de cinema.
1: Yes.
0: Ja estem a l'espai de les bandes sonores. Digue'm la cançó de banda sonora que més t'ha agradat, o el tema instrumental, encara que no necessàriament t'hagi agradat la pel·lícula. La majoria de vegades, però, ens agraden les dues coses.

Sí, aquesta és una cançó original dels Bee Gees, que aquí es va dir com puedes arreglar un corazón destrozado. Però estem escoltant la versió que es va fer per la banda sonora de Notting Hill, perquè fa referència a l'amic Pere, que ens escriu des de Roda de Ter. Diu, tinc la banda sonora de Notting Hill i no té desperdici. Certament, Pere, l'hem posada en diverses ocasions en aquest espai. Diu, són totes molt bones. Però la meva petició ara és només instrumental. The Herc Has Pleasure First, de la pel·lícula El Piano. Ah. Salutacions i molt bon dia a tothom. Doncs moltes gràcies, perquè és una molt bona elecció. Bon gust, Pere.

bé que ens ha deixat aquesta música del gran Michael Nyman, un dels més grans autors de bandes sonores, en aquest cas doncs de la pel·lícula El Piano, de 1993, que va dirigir Jane Campion, amb aquest tema The Heart Asks Pleasure First. El cor primer demana plaer. Cert que la directora és de Nova Zelanda i recordem que almenys tenim un oient a Nova Zelanda i que tots aquells que ens escolteu lluny d'on fem el programa, que és Catalunya, Andorra o les Balears, ens agradaria molt que ens escrivíssiu, encara que només sigui per dir que estic a tal lloc i escolto el programa per internet, és clar, en directe o en diferit. En aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock, on sempre intentem acariciar la teva memòria, mateix estem projectant. I la Mireia Ruiz, des del Masnou, ens diu: hola Albert, primer de tot felicitar-te pels meravellosos programes que fas. Moltes gràcies, Mireia. M'acompanyen quan faig el camí a casa, tornant del treball. Aquest espai de les bandes sonores m'ha agradat especialment. La meva preferida és Cry to Me, de Salomon Burke, de la pel·lícula Dirty Dancing. L'he vist mil vegades. Agraïda, Mireia Ruiz.

Cry to me, plora per mi, una cançó molt curta, com la majoria de les cançons dels anys 60, perquè aquesta és original de 1964, tot i que es va utilitzar a la pel·lícula Dirty Dancing el 1987. El seu autor, Solomon Burke, havia nascut a Filadèlfia el 1940 i va morir estant a l'aeroport d'Amsterdam el 2010. Gràcies, Mireia, de Masnou, la pel·lícula i la seva banda sonora, la de Dirty Dancing, agrada a molta gent, com també la de Pretty Woman, de la que estem escoltant un tema d'amor poc conegut però molt maco, per donar pas a la tercera i última proposta d'aquest espai de bandes sonores.

0: música per somiar despert. I en colors. Des de Barcelona, la Mònica ens diu, en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com: hola Albert, m'encantaria escoltar Aquarius amb la cinquena dimensió. El nom de la pel·li d'aquesta banda sonora és Her, de 1979. Gràcies, Mònica. Doncs sí, Her va ser primer un musical de Broadway, de hippies, que es queixaven de la guerra del Vietnam i que en algunes escenes sortien despullats, sembla qual cosa, totalment despullats, o sigui, pilota picada. I això, doncs, va ser en el seu moment polèmic, oi? I 10 anys més tard d'estrenar-se el musical als teatres, el 1979, com molt bé deia l'amiga Mònica, Milos Forman va dirigir l'adaptació al cinema. No perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert.

0: A causa de les molèsties que provoca l'elevada població de gavians a Lloret, l'Ajuntament posa en marxa una campanya per controlar la natalitat d'aquestes aus. Si detecteu un niu, aviseu a Benestar Animal i Salut de l'Ajuntament. Telèfon 972 36 28 70. Campanya per controlar la natalitat dels gavians. Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 12 de juny, Helena Gadel, i el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps de Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit. Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Gràcies, Montse. Gràcies, Noemí. Sí, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Que sempre intenta fer-te costat. I fins i tot que mentre soni el programa i tu l'escoltis, puguis oblidar-te de tot allò que ara mateix et preocupa. Algú va dir... La ment ho és tot. Et converteixes amb el que penses. I amb quina cançó estàs pensant?
3: Hola, bona tarda, Albert. D'entrada, moltes gràcies. Voldria escoltar una cançó que fa molts anys que no la sento, d'una cantant italiana que es diu o es deia Nada, i el títol de la cançó és Hace frío ya.

0: Aquesta ara feia molt de temps que no sonava aquí al programa, però va ser un èxit el 1969 en italià. Ma che freddo fa, i també en castellà, hace frío ya. La cantant, efectivament, es diu Nada, ara té 72 anys, i bueno, amb aquesta cançó va quedar cinquena al prestigiós Festival de San Remo. Ella va ser guanyadora en diverses ocasions del Festival de San Remo.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Sí, però m'agradaria saber on està el piano, perquè em fa sentir bé. Ah, mira, ja arriba el piano. Gràcies per escoltar qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears, per la FM, alguns també per en simultani per la tele, per la TDT. Per al canal de... No ens veus, però és millor, perquè això és ràdio, tu. No ens agrada la ràdio amb càmeres. A més, és molt avorrit. Si acabes d'incorporar-te, ja fas una micatona tard. O sigui que si no et vols perdre res, aquí tens una segona oportunitat. És que em feu riure. Pots recuperar els últims programes emesos a les plataformes iVoox, entre d'altres, també. On està? Ah, sí, a Amazon Music, a YouTube, a iTunes, a Apple. Per escoltar-nos en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar l'arxiu i portar-nos amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. I participa. Pots fer-ho per correu electrònic enviant un correu a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet Amador Maestro, que diu: hola Albert, enhorabona pel programa, m'agrada molt l'apartat que fas de les versions. Et proposo una joia amagada del grup Blondie versionant Ring of Fire, cançó gravada especialment per a la pel·lícula Rudy de 1980, on la banda Blondie apareix interpretant-se a si mateixa. És una comèdia musical amb fracàs comercial per aquesta raó, la banda sonora. Una barreja brillant i eclèctica de gèneres. Va quedar limitada i arraconada, convertint-se el doble long play en una autèntica raresa indispensable per col·leccionistes durant molts anys. Doncs mira, nosaltres no coneixíem això, i mira que ens cau bé Debbie Harry, la cantant del grup Blondie, la que va ser conilleta Playboy, però realment aquesta no va ser una versió afortunada.
2: Oh, thanks. Bye-bye.

L'amic oient amador Maestro ens ha descobert aquesta raresa, aquesta versió del Ring of Fire per al grup Blondie. Es veu que es va fer només, o expressament, per la pel·lícula Rowdy de 1980, on la banda apareix interpretant-se a si mateixa. Però ja el mateix Amador diu que és una comèdia musical que va tenir

per cert, si t'agraden les pel·lícules biogràfiques relacionades amb intèrprets, amb cantants o amb gent de la música en general, et recomanem que recuperis, si pots, la pel·lícula que se li va dedicar a Johnny Cash, que està força bé i que es diu En la cuerda floja. El protagonista va ser Joaquín Phoenix. En la cuerda floja. I de Blondie, que escoltàvem abans versionant aquesta cançó, preferim quedar-nos amb el seu gran èxit, Hair of Glass. Aquell cor de gel que ens fa ballar des de 1979.

0: Carles. Aquell cor de gel. Debbie Harry, la conillet Playboy, el capdavant de Blondie, fent-nos ballar. Sí, sí, encara, encara omple la pista a les nostres sessions. Que per sort seguim celebrant les tardes de diumenges des de les 6 en punt i fins a les 10 a la discoteca Barrocos de Barcelona, carrer Aribau 242. Portem més de 14 anys. Encara no has vingut ni una vegada? Doncs no t'ho pensis gaire, que ja tenim una edat i no sé quant de temps podem aguantar això. També aprofito per recordar-te que m'agradaria saber quina cançó t'ha fet ballar. Una, dels anys 60, 70, 80, 90, 2000. Ah, i de pas em dius quina era la teva discoteca preferida. És per la secció última d'aquesta hora de programa, la que diem els més ballats de la història.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.
0: Compartint emocions. Recuperant il·lusions. Amb moltes cançons que et diuen més cosetes al cor que al cap. Algunes de les quals encara poden provocar-te com una mena de pessigolles a les neurones. I altres s'han convertit en autèntics himnes. Digue'm quina és la teva, quina tens desitjos de compartir. Envia'm un correu a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Barcelona la Esther Cross Carulla, que em diu: hola Albert, en un programa anterior una oient et va demanar Te amo d'Humberto Tozzi. Sí, fa poc. Diu: junt amb Glòria són els seus èxits més representatius, però hi ha una que es diu Claridad, que em porta bons records i que m'agrada molt. Un petó, Albert. Doncs tens raó, és de 1980.

Claridad. 1980. Humberto Tozzi. La cançó de l'amiga Esther Cross de Barcelona. Sí, el seu primer èxit l'escoltàvem l'altre dia perquè ens ho va demanar una altra amiga oient. Va ser Te Amo, però el més internacional, sens dubte, va ser Glòria, que ara mateix podríem escoltar, però en una versió realment espectacular. En directe.

versió de luxe, versió més llarga i, a més, versió diferent, enregistrada en directe al prestigiós Royal Albert Hall de Londres el 1988. Mentre l'escoltava, m'estaven arribant unes bones vibracions i he pensat que també seria una bona cançó, una bona proposta per l'espai del bon rotllo. El gran èxit d'Umberto Tozzi, que curiosament es va fer més internacional quan la va versionar en anglès Laura Branigan.

Laura Branigan va tenir sort amb aquesta versió, però no va tenir sort a la vida. Va morir molt jove. Era d'Estats Units, havia nascut el 1952 i va morir el 2004. Aquesta va ser la seva cançó insígnia, Gloria, que va aconseguir el certificat de platí el 1982, quan s'hi va estar 36 setmanes a la prestigiosa llista Billboard Hot 100 d'Estats Units. En el seu moment va ser tot un rècord per una artista femenina i va arribar fins al número 2. Un record dels Cocos per Laura. I ara la meva especial, que avui dia no seria tan especial, però que ho va ser entre d'altres coses, perquè em van robar el disc. Sí. Un disc de 1971. I jo sabia qui me l'havia robat, eh? Una cançó poc coneguda, però que espero i desitjo que t'agradi molt. When You Are a King, quan ets un rei, del grup White Plains. Bueno, el disc és del 71, però a mi em va desaparèixer el 1989, i en aquell temps, si un disc estava descatalogat i a més en aquest cas va ser poc conegut, no el podies trobar enlloc, ni als mercadillos d'ocasió. Ai. Aquesta persona que me'l va dispar se'n va anar a viure a uns 1.000 quilòmetres d'on era jo, però un dia, per casualitat, el vaig poder recuperar amb uns quants més. Jo trobava a faltar aquest, però resulta que me'n faltaven bastants més. I hasta aquí puedo leer, que deia l'enyorat Jordi Estadella quan presentava l'1, 2, 3 a televisió. Ho dic perquè després també el recordarem a ell. Ara, de moment, aquest grup, White Plains, eren britànics, van durar molt poc, només van fer 5 discos singles.

0: such a thing. When you are a king. When you are a king. Ara l'estava escoltant i encara m'estava emocionant una mica, eh? M'he posat tontet. White Plains, 1971. Algú va dir, els llibres, les ments i els paraigües només serveixen si s'obren.
1: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
2: Gràcies per ser ràdio.
3: All Hit Radio.
4: Cocodril Club.
5: Oh! Bien con la radio.
4: Cocodril Club amb Albert Mar.

0: ¿Qué tal? ¿Com estàs? Tranquil, tranquil·la. Estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent, però aquí, a més, és la teva música, la música de la teva generació. I posats a imaginar, tu ja hi eres als anys 80? És que la cinta de casset va formar part de les nostres vides. Durant més de 30 anys va ser l'únic format d'àudio domèstic per enregistrar so i per reproduir-lo. I a més va ser universal. Vull dir que tothom, gairebé tothom, i arreu del món tenia un aparell per gravar o reproduir cintes de casset. Ara hi ha molts formats, moltes maneres, però llavors, tot i que majorment s'utilitzaven els cassets per gravar cançons, i especialment cançons de la ràdio, quan no es tenia butxaca per comprar tots els discos que t'agradaven, no era només per música. Gràcies a les cintes de casset hem conservat i ara podem escoltar veus de persones estimades que ja no estan entre nosaltres. Recordo també quan ens reuníem tots els de la colla per gravar-li com una mena de programa de ràdio a un altre amic que potser per feina o per estudis havia marxat lluny. I bueno, fèiem bromes i li dedicàvem coses, per exemple, per al seu aniversari. Li enviàvem per correu i ens imaginàvem que al rebre'l valoraria molt més aquest regal que qualsevol objecte que es pogués comprar a les botigues. Bueno, si estiguéssim a final dels anys 80 i estiguessis preparant un viatge en cotxe, a més de les camises, les mudes, etc., imagina't que estàs preparant una cinta de casset que la vols gravar per endur-te-la al viatge, perquè t'acompanyi, perquè el viatge sigui més maco. I després, quan passin els anys, cada cançó d'aquella cinta et recordarà el viatge. Imaginem que va ser feliç. Posats a imaginar, oi? Quina cançó posaries a la cinta? Hi ha oients que se les estan apuntant totes i volen gravar aquesta cinta de veritat. Des de València, l'amic Juanjo Monpou diu: ei, per la cinta de casset, què tal Chiquilla de Seguridad Social? Un grup molt roquer i a més valencià.
1: És veritat, Chiquilla!

Ai, Chiquilla va ser un gran èxit del grup de València Seguridad Social, un grup referent del pop espanyol format per José Manuel Casany, i va ser èxit el 1991. Una cançó que sovint posem en els bolos quan adaptem aquest programa en directe cara al públic i adaptat a Sessió de Ball, sobretot en temps de festes majors. I saps, Juanjo, que ens has proposat aquesta cançó per la cinta? No tan sols la coneix la gent, és que la gent la canta. Se sap la lletra de Chiquilla de memòria. Però aquesta cinta està resultant, com el programa, força variat. Això ens enriqueix a tots, eh? En Carles Serra, des de Llavaneres, s'han recordat una cara bé. Normalment en els singles ja sabeu que les cares bé estaven per farcir, no? Però que no acostumaven a ser bones. Les bones se les guardaven perquè fossin cares as de diferents singles. Però hi havia excepcions, com aquesta que ens demana en Carles, de Simon & Garfunkel. Aquí va ser la cara bé de Cecilia i es deia El único muchacho que vive en Nueva York.

Lonely Living Boy in New York. Que aquí es Badí, el único muchacho que vive en Nueva York. I que Espanya va ser cara B de l'èxit Cecilia en single el 1970. És una edició molt reconeguda i difícil de trobar pels col·leccionistes. El format single, eh? Perquè en long play la cançó forma part d'un àlbum sense desperdici, absolutament mític, absolutament històric. L'àlbum que portava com a títol genèric el d'una de les grans obres de Paul Simon i Art Garfunkel. Puente sobre aguas turbulentas.

0: Gràcies per la teva proposta des de Llavaneres, amic Carles Serra. Prenem nota per la fantàstica cinta de casset que estem gravant entre tots per anar de viatge, potser de dia, potser de nit, potser aquí al costat, potser molt lluny. Hem d'anar més lluny que cantava el llac. Potser per autopista. Potser per acompanyar-nos en una cua d'aquelles interminables. O potser per carreteres solitàries. I de moment, deixem aquesta secció amb la proposta d'en Miquel, que diu que ens escolta des d'Osona. No ens diu exactament des de quina població, però en fi. Diu, Albert, jo incluiria la cançó de Gino Vanelli, Felizia. Tinc bons records de la mateixa. La vaig escoltar per primera vegada a la teva discoteca de Barcelona, al Cocodrilo Club. Cap a l'any 96. Ah, doncs Felizia és de 1974. Gino Vanelli, el seu autor-intèrpret, ara té 73 anys, havia nascut a Montreal, a Canadà, i aquesta és la cançó que ens va demanar quan vam tenir de convidat aquí a l'estimat i enyorat company radiofonista, televisiu, persona, gran persona. Padrí, padrí de la festa del 15è aniversari en antena d'aquest programa, que ara ja en té 32, Jordi Estadilla. Jordi, em podries destacar de totes les cançons que formen part de la teva banda sonora personal intransferible una i explicar-me el motiu d'aquesta elecció?
1: Mira, la resposta és no, perquè n'hi han tantes que, evidentment, és molt difícil, no? I cauríem en tòpics com Imagine o tòpics com My Way, etc. Ara, l'altre dia vaig descobrir un disc, un vinil, per favor, i el vaig posar. I era Felice, de Gino Vanelli, dels anys 70 i pocs. I quina és l'anècdota d'aquest disc? Bé, l'anècdota d'aquest disc és que al Mil per Mil, nosaltres els divendres fèiem una mena de concurs entre el Comelles, el Pallador i jo.
0: Us picàveu.
1: Ens picàvem i defeníem tres discos cada un. I aleshores anava pujant allò per votacions dels oients i un quedava disco mil. I jo vaig guanyar amb Felice. I va ser l'únic país del món on l'àlbum de Gino Vanelli, que era un long play, es va extreure amb single Felice. I a més amb el segell de Disco 1000. Ostres, i això per mi va ser un esclat d'alegria, al mateix temps un cop de prestigi davant dels mestres, com eren el Pallardo i tal. Me colgué una medalla.

0: Quina elegància, quin bon gust el del company Jordi Estadella i també el de l'amic que ens ha proposat aquesta cançó per al nostre caset, l'amic Miquel des d'Osona, on sabem que tenim molts amics. Aquí al Coco ja ho veus, música de bon gust.
1: Felicia,
0: música per sentir-te a gust, per reconfortar-te.
1: Oh, my Felicia.
0: Ai, és que quan m'agrada una cançó la poso 7 vegades seguides, però esclar, a vegades no me'n recordo que no estic sol. Suposo que no estic sol. Suposo que hi ha algú escoltant el programa. I també suposo, posats a suposar, que alguna vegada has ballat una cançó en una discoteca. Sí o no? Digue'm quina, que la compartirem. Vinga, anima't. No ets gaire bailongo, tu? O bailonga? Fes memòria i m'envies un correu. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Els més ballats de la història.

0: I aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida, que segurament ja no existeix, però que al anomenar-la, al recordar-la, també la recordaran molts altres oients. Espero el teu correu aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Manresa l'Eduard, que ens diu: a mi cap al 84 m'agradava molt ballar Rock and Roll is King de la ELO. Ah, la Electric Light Orchestra. Sí, va ser un dels seus brillants temes. I diu l'Eduard: la meva disco preferida era el Memphis de Manresa. Bueno, sempre s'havia dit Memphis de Manresa, però estava a Sant Fruitós de Bages, eh? Per cert, que aquesta discoteca, Eduard, no sé si ho saps, s'ha mantingut activa des del 79, que es va inaugurar, fins ara, fins al 2026. Bueno, ara no es diu Memphis, es diu Villa Martini, però ha anunciat el seu tancament a finals d'aquest estiu. Però bueno, déu-n'hi-do, eh? Ha funcionat del 79 al 26. I fins aquí ha funcionat el nostre programa, que espero i desitjo que t'hagi més o menys agradat. Ah, i un últim favor. Procura ser feliç, Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: T'agrada llegir? T'agrada aprendre? Vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda, dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret, plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34 90 55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom.
1: Descobreix l'Arxiu Municipal de Lloret, la memòria viva del nostre poble. Preservem documents històrics, administratius i culturals que expliquen qui som i d'on venim. Un espai obert a tothom que vulgui consultar, investigar o simplement descobrir la història local. Vine a l'arxiu i fes un viatge en el temps a través de llibres antics, fotografies, plànols i documents que són patrimoni de tots. També oferim serveis de consulta, assessorament i activitats de difusió per acostar l'arxiu a la ciutadania. Indiana Jones buscava l'arca perduda. Nosaltres, si cal, te la trobem. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, carrer Josep Lluí 24, telèfon 972 36 84 57, correu arxiu@lloret.cat. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, la memòria del nostre poble a l'abast de tothom.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la nit.
3: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.

0: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit.
2: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.

0: camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
1: Nova Ràdio Lloret. És mitjanit.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret.

seguint a prop amor al vent. Et vull veure fent cançons fins que

Nova Ràdio Lloret. Són les dues de la matinada.